0: Así es, está con nosotros el diputado de Compromís, Gerard Fullana, ¿qué tal? Buen día.
1: Buen día, ¿qué tal?
0: Lo primero tenemos que preguntar por, bueno, la valoración que hacen de la huelga. Ya llevamos unos días la huelga en educación. Compromís apoya los motivos de la huelga. De hecho, estaban contraponiendo lo que está ocurriendo ahora con lo que pasó en los años en los que hubo un conseller de Compromís en al frente de educación. ¿Cuál es la valoración que hace unos días después ya en marcha la huelga?
1: La valoració és d'una força brutal, no? És a dir, la manifestació, qui va estar en la manifestació d'Alacant o d'Elx del dilluns va veure una mobilització sense precedents, inclús en mobilitzacions generals, no? És a dir, amb el centre d'Alacant en este cas col·lapsat, també en Elx moltíssima gent.
0: Més de 3.000 persones segons la policia.
1: Sí, sí, en Elx una barbaritat, no? En València, en fi, hi ha molt de temps que no es veia una cosa així. Per tant, la força demostrada del moviment és brutal, no? I al final jo vull reivindicar en democràcia quan vols reivindicar una millora de la teva situació laboral o de recursos públics en l'escola pública, la vaga és la ferramenta que tens, no? Per tant, enhorabona a la comunitat educativa, especialment també d'ells.
0: Nosotros hemos contado estos días que les cuesta mucho dinero de su sueldo cada día a los docentes el estar en huelga, ¿no?
1: Sí,
0: una
1: sí.
0: Media 160, 170 euros, en algunos casos hasta 300, otros un poco menos, 120 por día.
1: Exactament, anem a veure docents que el mes que ve van a cobrar pues, 700, 800, 1.000 euros menys, és a dir, és gent que s'està deixant el jornal per a millorar l'educació pública en futur, és a dir, quan esta gent es jubile, la que està perdent estos diners, el que van aconseguir, perquè estic convençut que van aconseguir alguna cosa, o van a disfrutar totes les generacions que venen, eh? Per tant, estan donant una lliçó de dignitat i l'estan pagant de la seva butxaca.
0: Bueno, hablamos ahora un poco del tema que está ahora pues en debate, y es que independientemente de este tema de la huelga, y es que Compromís ha presentado un requerimiento prejudicial para que la Consellería de Educación revoque los conciertos educativos a 7 centros de la Comunidad Valenciana que siguen segregando por sexos, es decir, que incumplen la ley educativa. Uno, además, lo conocemos mucho aquí en Elche porque es el Colegio Aitana, ¿no?
1: Jo quan sent que els representants del Partit Popular dir que no hi ha diners, pues este és un exemple. Estem parlant d'una renovació per valor de 73 milions d'euros. 73 milions d'euros.
0: Vamos a hacer un poco de pedagogía y explicar qué es esto del concierto educativo para estos centros.
1: Sí, el concert educatiu en el seu origen es crea perquè, pues bueno, l'administració vol garantir una escola pública i universal, no té capacitat per obrir centres públics en tots els barris i en tots els municipis, i d'alguna manera el que fa és concerta amb empreses privades o cooperatives el servei educatiu. O sigui, el servei és públic, es gestiona de forma privada, però ho paga l'administració dels nostres impostos. El que estem veient ara és que en compte de ser els concerts subsidiàries de la pública, estem veient com la pública s'està convertint en subsidiària d'estos concerts, no? Però així no estem qüestionant el model de concerts en si, este és un altre debat. Així estem qüestionant el finançament íntegre a organitzacions radicals que incompleixen la llei en els centres educatius, ni més ni menys que diuen que ara, el mes de maig de 2026, els homes i les dones no poden estudiar junts en una mateixa classe. Això és molt greu. Això és anticonstitucional.
0: Ni en classe,
1: ni en el centre, en fi, perquè podia ser el pupitre, però no, ni en el pupitre, ni en classe, ni en el centre. És a dir, que hi ha una sort d'al·lèrgia de gènere en este moment, no? Amb el que això representa, amb el missatge que estem donant a la societat. Ja no estem, podríem debatre sobre si això hauria de ser legal en un centre educatiu o no. No, no, no. Estem debatent de si ho ha de pagar tota la gent que ens està escoltant en este moment en els seus impostos. És a dir, si dels nostres impostos, en compte d'anar a la sanitat o a l'educació pública, estem pagant a aquestes organitzacions vinculades a l'Opus Dei, que amb els nostres diners diuen que un xiquet i una xiqueta no se poden sentar junts en una classe. És que és d'una gravetat extrema. Però en compte de la llei educativa estatal, en contra del decret de concerts autonòmic i en contra de la sentència del Constitucional d'abril del 23. És a dir, és una gravetat extrema.
0: De hecho, se plantean acudir a los tribunales para que se revoque ese concierto. Claro, que dicen, y ayer le preguntábamos al alcalde de Elche, que además es muy conocedor de lo que ocurre en el Colegio Aitana, porque ha sido alumno y es profesor en excedencia, por esta situación, y decía que no, que quiere, puede matricularse un niño o una niña en cualquiera de estos colegios. ¿Por qué no ocurre?
1: Jo li dic, la gent que ens està escoltant...
0: Però la pràctica sí. Està demostrat que no ocorre.
1: No, clar que no ocorre. És a dir, està mentint. està mentint. És a dir, el 93% de l'alumnat de l'Aitana està segregat per sexe.
0: El que diu chicos, en este caso.
1: Chicos, el que diu l'alcalde d'Els, el que li està dient a la seva gent per a que continue pagant els seus impostos i pagant això, és que això és casualitat. És a dir, per gràcia de Déu, per una sort de gràcia de Déu, resulta que màgicament el 93% de l'alumnat d'este centre està segregat. Jo no sé si algú que ens està escoltant s'ho pot creure això, perquè això és tratar de, perdoneu-me la paraula, és tratar d'imbècils a la gent. Vull dir, així hi ha una sèrie d'estratègies. És a dir, quan tu, d'alguna manera, quan hi ha un cas de corrupció política, i este és un cas de corrupció política, corrupció educativa, quan hi ha un cas de corrupció educativa, la gent intenta amagar-se, no? Intenta fer uns, en fi, alguns amanyos per a que parega que és legal.
0: Trucos.
1: Trucos, podríem dir-li, per a que parega que és legal, però no és legal. I n'hi ha molts, els centres són molts, no? En alguns casos privatitzen el nivell de 3 anys o de 2 anys, ahí seleccionen legalment, i després ja van pressionant d'alguna manera per a que ningú es matricule. Nosaltres això no hem arribat perquè sí a este tema. És que tenim denúncies de famílies conservadores.

0: veritat, Compromís no ha anat als tribunals de bones a primeres. Li hem fet un requeriment prejudicial a la conselleria. Escolten, això està passant, això no és legal, això ho estem pagant entre tots. La consellera és la màxima responsable d'aquesta renovació, perquè quan es van renovar l'any 25 ella era la subdirectora de centres concertats i privats. La seva competència era fiscalitzar aquest procediment. És a dir, que si hi haguera un cas judicial en aquest cas, és probablement la màxima responsable seria ella, el secretari autonòmic, que és d'esta ciutat, perquè les direccions generals que ho han renovat depenen d'ell, i evidentment el conseller Rovira. En fi, jo quan els escolto em fa molta gràcia, no?, difamar al professorat. El conseller Rovira, respecte al que cobrava, per exemple, la consellera de Compromís fa 3 anys, s'ha pujat el sou un 14%. Ja que diu que, bueno, que és que són il·legítimes les propostes, però és que la consellera actual ho ha fet també en un tant per cent elevadíssim. És a dir, jo crec que són gent que no està a l'altura. No està a l'altura, i personalment jo crec que si este cas es demostra i este cas arriba als tribunals, el secretari autonòmic ha de dimitir.
1: Hay un matiz importante, y es que dicen que ustedes también, cuando la consellería la llevaba un político de Compromís, también renovaron esos conciertos. Hay un matiz importante, y es que la ley cambió, ¿no?
0: Sí, nosaltres, de fet, vam tindre una discussió, diríem, una confrontació amb el Tribunal Superior de Justícia. Nosaltres vàrem iniciar els tràmits per suprimir diversos concerts i se'ns va dir que no. Que no, perquè la llei, en aquell moment, la llei del Partit Popular, que era una llei pensada per a fer aquestes coses, no ho permetia, i vam haver de recular. Però, a partir de la sentència del Tribunal Constitucional de l'any 23, la llei és claríssima. Passa que el Partit Popular està intentant enganyar. No, tots aquests concerts els va iniciar el Partit Popular, i després va fer una llei estatal per a garantir-los. I quan esta llei estatal, ho dic perquè, clar, de vegades es diu, i què fa un govern progressista en Madrid, no? Pues un govern progressista en Madrid, per exemple, ha prohibit això. Que des diners de la gent se diga los chicos aquí y las chicas allá.
1: No los conciertos, claro, sinó si, la segregació por sexos.
0: Exacte, és a dir, si així costa 73 milions d'euros, jo pregunte, quan li costava als espanyols, quants centenars i centenars i centenars de milions d'euros li costava als espanyols este chiringuito de la dreta clàssica espanyola? Moltíssims.
1: Yo quiero contextualizar un poco esto con la realidad ilicitana. En Elche había colegios que solo admitían chicas, como era jesutinas y carmelitas. Se llama Hijas de Jesús oficialmente, y bueno, pero aquí toda Elche le llama jesutinas y carmelitas. Y luego estaba Salesianos, eran chicos y chicas, y hace mucho tiempo que efectivamente empezaron a haber chicos y chicas en los tres colegios, y en los tres colegios ha transcurrido todo con normalidad.
0: Sí, bueno, así se ha de decir que en el último año del gobierno de la Conselleria de Compromís, en la prèvia a la sentència del Tribunal Constitucional, vam enviar carta a totes aquestes escoles. Els vam advertir que això s'havia d'acabar, que havien de canviar el model de matrícula, i si no, necessitaríem un procés sancionador. Això ho vam advertir per carta, va ser de les últimes accions que va fer Compromís en la Conselleria.
1: Sí, no, pero estos tres coles llevan años haciéndolo,
0: sí,
1: ¿eh?
0: Sí, sí.
1: Simplemente incluso era cómodo para las familias, era incómodo el llevar a cada...
0: Bueno,
1: incluso un sentido común de conciliación te pide que lleves al mismo sitio a tus hijos e hijas, era una cosa muy trasnochada.
0: Y aquí ho ha fet per sentit comú. I hi ha qui en aquell moment que vam enviar les cartes, hi havia una vintena d'escoles que segregaven. Hem passat a 7, és a dir, que sí que hi ha una part important.
1: Queden 7 en tota la Comunitat Valenciana.
0: Queden 7, però hi havia molts més, no? A partir d'aquella carta del 22, alguns centres van començar a canviar, no? En este cas, jo a l'alcalde d'Els li dic, hi ha 578 alumnes de 623 segregats. Jo crec que no puc continuar dient a la ciutadania que això és casualitat.
1: Bueno, en conclusión, estamos con los siguientes trámites. Primero, lo que se ha pedido, un requerimiento prejudicial.
0: Sí.
1: En caso de que no vaya adelante, a los tribunales va a ir Compromís con este tema, ¿no?
0: Sí, posiblemente ens plantejarem anar també al Tribunal de Comptes. Cal quantificar si hi ha hagut un frau, cal certificar-lo. I després, evidentment, si la conselleria té les dades. Aquestes dades ens les ha passat la conselleria, ens les ha passat el PP per pregunta parlamentària. Clar, nosaltres vam parlar de tots els concerts, dels 400 i pico, i ens van passar totes les dades. Nosaltres ja sabíem on anàvem perquè teníem les denúncies d'aquestes famílies, i evidentment, si saben què està passant i no fan res, i per si acas els ho hem notificat formalment, doncs evidentment no ens quedarà una altra que anar als tribunals. Però a mi m'agrada parlar de política.